0: Menos cuarto, a las 8, 7 en Canarias, Radio Nacional de España. Se queda usted ahora con la información de las territoriales de la radio pública.
1: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
2: Bon dia, és dimecres, 13 de maig, són 7:45 del matí. Nova jornada de mobilitzacions dels docents. Avui fan vaga els mestres a les comarques del Baix Llobregat i el Penedès. A aquesta hora tenen lloc els primers talls de carretera, concretament a la B23. Ara ens interessarem per això. Tot plegat després de la mobilització massiva d'ahir, en la qual milers de professionals de l'educació van participar de la primera jornada de vaga unitària convocada pels sindicats majoritaris com USTEC o ESPEC, professors de secundària. D'aquesta manera, agafa força el calendari de mobilitzacions per protestar contra l'acord entre el govern, Comissions Obreres i UGT, que la resta de sindicats considera insuficient i demana millorar. Demà ho abordaran tot plegat en una reunió sectorial amb la consellera Esther Niubó. Abans, aquesta tarda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la Policia Catalana, Josep Lluís Trapero, compareixeran al Parlament per donar explicacions sobre les presumptes infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents. Ara sí, ens interessem sobre com estan afectant aquestes mobilitzacions a les carreteres. RAC, Ferran Aràndiga.
3: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimecres ja amb un tall per les manifestacions del professorat. Ha estat a la B23, que està tallada a l'altura de Sant Just d'Esvern en tots dos sentits per aquestes manifestacions i deixa aturades en tota la seva via, precisament ja retencions des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat i també des de Molins de Rei fins al Papiol. A l'A2 també a la via del costat hi ha retencions des de Vallejà fins a Cornellà en sentit Barcelona. A les vies costaneres com la C32 en sentit nord també hi ha retencions des de Vila de Cans durant 3 quilòmetres. Per altra banda, de moment no hi ha altres talls, però sí tenim diverses incidències actives. Tenim dos accidents a la AP7 durant aquesta matinada, un a l'altura de Vilafant, que ara mateix talla fins a dos carrils de circulació en sentit nord. L'altre accident ha estat a Barberà del Vallès en sentit sud, que ara mateix encara provoca fins a 5 quilòmetres de cues. Tenim un tercer accident, concretament a la C32 a Alella, al vessant nord, que talla un carril en sentit sud cap a Barcelona. També tenim una avaria a la C25 a Sallent, que talla un carril en direcció Girona. Pel que fa a les restes, a les retencions habituals, de moment tenim congestió també en tot el nus de la Trinitat, amb cues intenses que arriben per la C58 des de Sant Quirze o la B20 per Santa Coloma de Gramenet i que tot plegat de retruc deixa afectacions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A la ronda de dalt se suma molta intensitat de vehicles per la C16 en l'últim tram dels túnels de Vallvidrera. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: I quina és la previsió meteorològica? Emet Juan Carlos Piña.
4: Bon dia, què tal? Avui al terç oriental de Catalunya tenim el cel ennuvolat, a la resta de la meitat nord intervals de núvols i a la meitat sud cel poc ennuvolat. Això sí, esperam ruixats al terç oriental sense descartar que vagin amb tempesta, també precipitacions a la Vall d'Aran durant aquest matí que seran probables a la resta de la meitat nord, també durant la tarda, amb possibles nevades amb cotes pujant de 1.500 per damunt dels 1.800 metres durant la tarda. Les temperatures avui se mantenen sense canvis o baixen, quedant-se les màximes als 24 graus a Tarragona, 23 a Lleida, 22 a Barcelona, 21 a Girona. Per altra banda, el Pirineu bufa vent fluix de la component nord. A la resta de la meitat occidental, vent fluix de ponent i a la resta de la meitat oriental, vent fluix de direcció variable. És una informació d'AEMET.
2: Salutacions de l'Adriana Llacà i a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Els docents continuen amb el calendari de mobilitzacions per reclamar millores laborals i que el govern renegociï l'acord amb Comissions Obreres i UGT. Avui fan vaga els professionals del Baix Llobregat i el Penedès després de l'aturada unitària d'aquest dimarts que ha anat acompanyada d'una manifestació multitudinària al centre de Barcelona, Míriam Andreu.
5: Segons la Guàrdia Urbana, han participat 26.000 persones, mentre que els sindicats eleven la xifra fins a 80.000. Convocats per USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical reclamen millores salarials en reducció de ràtios i de burocràcia i més recursos per l'escola inclusiva. També acusen la conselleria de manca de diàleg i l'han d'assegurar USTEC.
6: Tu vas a la negociació amb els màxims, que són 700 euros. Entre els 700 euros i els mínims hi ha un entremig. Llavors, tant és les propostes que portem les organitzacions organitzacions sindicals, siguin 400 euros, 500, el que sigui, en un context de negociació, que qui haurà de dir si signem aquest acord o no serà el col·lectiu.
5: Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assegurat en aquests micròfons respecte a les protestes i ha insistit en la voluntat de negociació del govern.
7: Si volem un acord, no? I el volem tots, perquè tots volem doncs, contribuir, jo penso no tant a instal·lar un sentiment de desencís, de frustració, sinó a millorar el sistema educatiu, doncs hem de també plantejar doncs, propostes realistes i que s'ajustin doncs, als marcs que tenim.
5: Sobre la taula també hi ha la petició de dimissions per la infiltració de Mossos d'Esquadra en assemblees educatives.
8: Precisament aquesta tarda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la Policia Catalana, Josep Lluís Trapero, compareixeran al Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea educativa. Tot plegat estarà present en les negociacions per abordar el conflicte en una taula sectorial que tindrà lloc demà. El govern insisteix en la mà estesa als docents. Ho ha reiterat des de Califòrnia el president de la Generalitat, Salvador Illa, fa només uns minuts.
9: Dijous hi ha una reunió convocada a la mesa de negociació i la nostra voluntat és la mà estesa. Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació.
8: Tot plegat també encén els retrets polítics dels grups que carreguen contra l'executiu, Elena García.
10: Sí, marea groga, i el govern tanca files amb l'acord amb Comissions i l'UGT, mentre els socis reclamen a Illa que el renegociï amb la majoria docent. Paneque, Capella i Albiach.
11: Hi ha d'haver un principi de realitat, i els recursos són els que són.
12: Que s'arremangui i que no posi més excuses.
13: Amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa.
10: Rellevants, alhora, les explicacions aquesta tarda de Parlon i Trapero al Parlament per la infiltració de Mossos, controvertida al sí de l'executiu, en tant la sorpresa de Niubó de l'espionatge i el seu lament per la manca d'oportunitat. El govern però la defensa. Paneque assegura que la decisió ha estat tècnica i decidida de forma autònoma per la policia.
11: Sotmesa a una validació tècnica.
10: I descarta dimissions, quan encara que Esquerra i Comuns ho desvinculen dels pressupostos que Illa vol presentar la setmana vinent, Junqueras i Albiach donen Trapero ja per amortitzat. Junts, Sala es fa els socis corresponsables de la infiltració.
14: Els fem corresponsables.
10: Mentre Puigdemont avisa Illa que l'anestèsia i l'amnèsia comencen a deixar de fer efecte, 2 anys després de les eleccions.
8: Sentíem a Salvador Illa fa un moment. El president de la Generalitat estrena el seu viatge a Califòrnia amb una agenda enfocada sobretot al sector tecnològic, a la recerca i la innovació. Aquest dimecres serà a Silicon Valley, enviada especial a San Francisco. Lorena Enns, bon dia.
15: Bon dia. Si el president Salvador Illa mantindrà avui trobades amb startups catalanes presents a Silicon Valley, també se reunirà amb empresaris catalans que ocupen els càrrecs d'empreses tecnològiques ubicades a aquest nucli mundial, un viatge amb el qual el president busca obrir Catalunya al món i del qual en sortiran diversos acords. L'escoltem.
9: Hi ha un acord important que signarem en l'àmbit del Barcelona Supercomputing Center, un altre acord en matèria de col·laboració en l'àmbit de recursos hídrics, la visita a les autoritats del govern de l'estat de Califòrnia.
15: Una jornada en la qual empreses com Nvidia signaran acords de col·laboració amb el Barcelona Supercomputing Center. Illa també té previst reunir-se avui amb la comunitat educativa de la Universitat de Stanford. L'objectiu és exposar el sistema de recerca i d'universitats de Catalunya.
8: Per cert, que avui Barcelona acull la trobada internacional pels drets digitals que reunirà referents del pensament tecnològic, polítics, acadèmics i representants de la societat civil per abordar els reptes de la transformació digital. En el judici del cas Pujol, els advocats de la família de l'expresident de la Generalitat comencen a exposar els seus informes finals, després que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat hagin mantingut pràcticament intactes les peticions de pena per a ells. Núria Alcalà.
16: Sí, la sessió començarà amb la intervenció de l'advocat de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, qui respondrà al relat de les acusacions. Recordem que la Fiscalia demana pel primogènit 29 anys de presó, la pena més alta. A la sessió d'aquest dimarts, el fiscal Fernando Bermejo l'ha situat en el centre operatiu de l'entramat. De fet, ha comparat els Pujol amb un club al qual es pagava una quota del 3% per obtenir obra pública.
17: Los presentes hechos se enmarcan en lo comúnmente conocido como ámbito de la corrupción política a una escala muy importante, pues no puede obviarse que existe una relación directa del que fuera presidente de la Generalitat y su familia durante gran parte de toda nuestra reciente historia democrática y lo más importante de nuestros orígenes.
16: Les acusacions insisteixen que no hi ha rastre de l'activitat real de les empreses de Pujol Ferrusola ni a Espanya ni a l'estranger perquè només ocultaven el cobrament de comissions. Previsiblement les defenses respondran a aquestes qüestions i continuaran defensant que l'origen de la fortuna familiar prové de la deixa de l'avi Florenci i que els negocis de Pujol Ferrusola sola eren reals i lícits, com han assegurat els empresaris que han declarat el judici.
2: Encara de tribunals, la Fiscalia ha demanat reobrir la causa contra els tres Mossos d'Esquadra investigats per presumptament ajudar a escapar l'expresident Carles Puigdemont durant la seva breu estada a Barcelona a l'agost del 2024. El Ministeri Públic ha recorregut l'arxivament del cas i sosté que els policies, tot i no estar de servei, tenien l'obligació de conèixer i fer complir l'ordre de detenció de Carles Puigdemont. I novetats pel que fa al crim d'Helena Jubany. La família de la bibliotecària assassinada el 2001 a Sabadell demana 26 anys de presó per l'únic acusat, Santi La Iglesia. Mateixa condemna que sol·licita la Fiscalia per un delicte d'assassinat i un altre de detenció il·legal. El Ministeri Públic i l'acusació particular consideren que quan Helena va ser assassinada, Santi La Iglesia va participar en drogar-la, pujar-la al terrat de la finca des d'on va ser llançada al buit. En esports, el Barça estudia accions legals contra el president del Real Madrid per les seves acusacions i declaracions en una roda de premsa aquest dimarts. Florentino Pérez anunciava que el seu club presentarà un dossier important sobre el cas Negreira perquè la UEFA intervingui en el que considera l'escàndol més gran de la història.
14: Que también nos enfrentamos a un caso de corrupción como el caso Negreira, que no hay precedente en la historia del fútbol mundial, que es el mayor escándalo de la historia. Un caso que no se ha resuelto y que todavía colea. Estamos haciendo un dossier importante que vamos a presentar de inmediato a la UEFA para que ataje de raíz y resuelva un caso por el bien del fútbol mundial.
2: En la plana estrictament esportiva, els blaugranes s'enfronten aquesta nit a l'Alavés. El tècnic Hansi Flick té clara la següent fita.
18: Our goal is 100 points, so to reach this we have to win every three games. So,
19: el nostre objectiu és aconseguir els 100 punts i per això cal guanyar els 3 partits. Ho hem celebrat molt, però també és possible continuar jugant bé.
2: No és l'únic equip que avui té un duel important. L'Espanyol juga aquesta tarda contra l'Atlètic Club. Josep Capel, bon dia.
20: Bon dia. Un duel davant l'Atlètic Club de Bilbao, que és el partit més important de la temporada. Una victòria, que seria la primera del 2026, l'aproparia moltíssim a la permanència. A falta de dues jornades, necessitaria només sumar algun punt més davant, recordem, Osasuna i Reial Societat. Explicava ahir Manolo González que té només un dubte a l'11 titular, que Carlos Romero, en principi, si no hi havia contratemps d'última hora en la sessió preparatòria, estaria ok i, per tant, sortiria d'inici. Recordem que només té les baixes de Javi Puado per lesió, dues importants per sanció, les de Dolan i Calero. Respecte al que veu dels seus jugadors, diu que han de sortir avui valents, amb màxima concentració i, sobretot, a totes, ja des de l'inici.
21: Bueno, has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible.
20: L'Atlètic Club no s'hi juga tant, però encara té opcions de poder jugar a Europa la propera temporada i arriben baixes com les de Laporte i Nico Williams. Espera una boníssima entrada a Cornellà al Prat per animar a l'equip en un duel que, recordem, començarà a les 7 de la tarda.
2: En bàsquet, el Baxi Manresa guanya contra el Girona 74-79 i aquesta tarda el Barça visita el Granada i el Lleida al Breogán. I en handbol ja coneixem els resultats del sorteig de les semifinals de la Champions, que tindrà lloc el 13 i 14 de juny. El Barça s'enfrontarà a l'Alborg. De la cultura, la nostra companya Conxita Casanovas ha estat guardonada amb la Medalla d'Honor de la Ciutat de Barcelona, que reconeix la seva trajectòria professional i la seva vinculació amb la capital catalana. Ho ha explicat així aquesta casa.
22: Immensament feliç, molt feliç, agraïda, honorada. M'emociona molt aquesta distinció que ve de la ciutat on he nascut, on he crescut i que defenso apassionadament cada vegada que puc. Una ciutat amb un potencial cultural que la fa imbatible. I només ens ho hem de creure. Aquesta és la meva filosofia, la que aplico tant a la ràdio, va de cine, Premis Sant Jordi, com al festival de cinema que estem fent créixer al Barcelona Film Fest.
2: I el cantautor Joan Manel Serrat ha estat distingit amb el primer Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música d'Espanya. Acabem amb la música d'Arcàngel.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Mireia Moreno.
1: Bona tarda, nova jornada de mobilitzacions al sector educatiu. Avui les protestes s'han traslladat al Baix Llobregat i al Penedès, on els docents han fet talls a algunes carreteres aquest matí. És l'avançada de la reunió d'aquest dijous a la mesa sectorial convocada pel departament. Abans d'aquesta trobada, també. Avui estem molt pendents del Parlament a Interior i Mossos. Núria Parlon i Josep Lluís Trapero compareixeran per donar explicacions sobre la infiltració de dues agents en una assemblea educativa la setmana passada sobre els preparatius de les vagues d'aquesta setmana. Un moment delicat per tot plegat al sector, que el president de la Generalitat, Salvador Illa, espera reconduir.
2: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, la consellera també avui a donar les explicacions pertinents, no? Però mà estesa, màxim respecte.
1: Paraules d'Illa des de